0: Els 40 fa 60 anys que posem banda sonora a la teva vida. I ens heu fet el millor regal d'aniversari. Seguir liderant la ràdio musical a Catalunya. Segons dades del darrer estudi general de mitjans, als 40 sumem més oients i arribem als 324.000. Gràcies per fer dels 40 l'emissora musical líder a Catalunya. Als 40, tots els èxits.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: Combustible y muchos regalos más. Feubert, nos movemos contigo.
1: Aprofita només aquesta setmana el Red Days de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% en tota la teva compra. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Troba els mobles que encaixen amb tu amb un 21% de descompte. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i parking gratis.
2: Prepárate para un concierto como nunca has vivido antes en el cine. Billie Eilish cambió la música y James Cameron el cine. Juntos te traen Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour en 3D. Solo en cines 8 de mayo.
3: Sol, platja, una galeta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
4: It's Barcelona!
5: Se l'ha fet!
4: Ei, hey, wie schön man hier lebt. Barcelona ist wunderschön.
5: Fet trop beau!
6: Quan va ser l'última vegada que vas passejar per les Rambles? O que vas trobar lloc en una terrassa? En una ciutat que tothom vol visitar, a Cabify volem posar-nos del costat dels veïns i fer que moure't per la ciutat sigui més fàcil. Guarda casa o treball a l'app i viatja a un preu més baix amb la nostra categoria especial per Barcelona. Cabify, compromesos amb Barcelona, compromesos amb tu.
7: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
8: Tuya, tuya.
7: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
8: Sí, tu prima.
9: Pues sí, prima, el seguro que no esperas, pero en el que ya confían más de 4 millones de clientes. Contrátalo ya en HelloPrima.es. Prima es una agencia inscrita en la DGS IBAS que distribuye seguros de Great Lakes Insurance.
10: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?

0: Com és natural, a gossos i felins els encanta Ounat.
1: La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa-te'n a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.
3: Sí.

0: malamente.
1: Si vas a la feina, nosaltres t'hi acompanyem. Anda ya Catalunya amb Víctor de la Torre.
2: Aquí estava la Rosi, amb el malamente. I així és com arrenquem aquest últim tram del Despertador dels 40. Amb Romeo Santos, Prince Royce i aquesta bachata que ha conquerit el cor de tothom i que ens encanta. S'anomena Dardos. Això té un bon dia.

Aquí estava l'Scangerix, a una de les cançons que sobretot la canalla, més li agrada en aquest moment. Que ningú els hi toqui les K-pop Demon Hunters, les guerreres del K-pop. Aquí estava aquest Golden, arribant al punt de les 10 i 10 del matí. Per cert, avui el paraigües serà tan imprescindible com portar sobre les ulleres de sol, perquè el temps ve mogut i força. Aquest dilluns, els xàfecs i les tempestes guanyaran intensitat i extensió arreu del país. Una bossa d'aire fred en altura activa la inestabilitat i fa que les tronades puguin aparèixer gairebé a qualsevol punt, sobretot a la tarda i de cara al vespre. Atenció especialment a l'interior, al prelitoral, al Pirineu i a les Terres de l'Ebre, on localment poden caure aiguats intensos amb calamars o fins i tot alguna pedregada. El Meteocat manté diverses comarques en alerta per pluges intenses. I pel que fa a les temperatures, sembla que avui es queden una micona més contingudes, Ambient més aviat fresc, amb màximes que fregaran entre els 17 i els 22 graus. Al Pirineu, la neu pot tornar a caure cap a, doncs, als 2.000 metres. Això no s'acaba aquí, Els pròxims dies continuaran els ruixats irregulars. Vaja, la primavera en estat pur, ja ho sabeu. Al maig, cada dia, un raig. Repassem temperatures ara mateix. Tenim 19 graus a Vilanova i la Geltrú, 17 graus ara mateix a Constantí, 15 graus a Vilanova de Segrià i 16 graus a aquesta hora a Olot. Dit això, arriba per aquí el Roger Pedrós, que té nova cançó i que, a més, segur que t'encantarà i et sents molt identificat o identificada. Es diu L'art de coincidir.

Open Lights. És la Taylor Swift. Així hem superat en 5 minuts un quart d'11. Parlem de la Shakira, que ha fet història des de la mítica platja de Rio de Janeiro, des de Copacabana. Més de 2 milions de persones reunides a la platja de Rio de Janeiro per veure en directe a la reina llatina en estat pur, una xifra que confirma el que ja sabíem. La música llatina domina el planeta. El concert formava part de la gira Les Mujeres Ja No Lloran, però amb regals molt i molt especials pel públic carioca, eh? El brasiler. A l'escenari, col·laboracions de luxe, com amb l'Anita i aquest xoca-xoca. O també amb grans figures de la música del Brasil, com és Caetano Veloso, Maria Bethânia i Ivete Sangalo. Se'n va en directe, percussió, festa, i una Shakira parlant un portuguès impecable que va fer embogir tota la platja. De fet, és una de les llengües que parla la Shakira, no sé si són 7 o 8 les que parla. Si contem el català, i déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. El missatge claríssim, eh? Orgull llatí i femení. Shakira va dedicar el concert a totes les dones, especialment a les mares solteres, les mares soles, amb un discurs valent i emocionant que va aixecar ovacions. Drons dibuixant una lloba al cel, focs artificials al mar, Waka Waka, Nova i al final apoteòsic amb Bizarrap, eh? Amb aquesta cançó. Un concert que deixa 160 milions de dòlars a l'economia local i un rècord ja inesborrable. Shakira no només omple estadis, sinó que també fa història. De fet, és el concert més multitudinari que fa una dona llatina en la història. I a més gratuït. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Escolta'm, i de Shakira amb Bizarrap a Daddy Yankee amb Bizarrap. Arriba per aquí una de les que actualment arrasen arreu. De fet, així ho vam viure tranquil·lament aquest passat cap de setmana a Cerdanyola del Vallès.

0: Aquí estava Ryan Castro al costat de Capo, i això que s'anomena la Villa. Per cert, aquest cap de setmana a Barcelona, el passat i el present han anat de la mà, pel que fa a la música, eh? I a més, en un format molt especial, molt melòman i també passional per la música, com és el vinil. De fet, l'estació del nord de la capital catalana s'ha omplert de cues, presses i ulls brillant amb la 40a Fira Internacional del Disc. Més de 170 estan amb vinils, CDs, casets, pòsters i autèntiques joies arribades arreu del planeta. I aquí una norma clara, eh? Qui entra primer, troba primer, evidentment, perquè hi ha peces que volen, literalment. De fet, a la capital catalana continua sent una ciutat clau pel col·leccionisme musical. Ho diu el director de la fira, eh? Aquí hi ha tradició, història i encant especial. La gran sorpresa que no s'esperaven, potser d'aquesta manera tan massiva, era la gent jove. Sí, i tant que sí. El vinil no només resisteix, sinó que es sedueix a aquestes noves generacions, que descobreixen que la música també entra pels ulls, pel tacte i per l'ànima. Gangues per remenar discos de més de 1.000 euros penjats a les parets i edicions que ja no tornaran mai més. La fira és mercat, però també és cultura. De fet, es poden poder veure DJs directes i llibres, perquè aquí no es compra per acumular, es compra per trobar allò que fa falta per escalfar una micona més l'alma. Dos minuts. Tres, concretament, per sobre dos quarts d'onze del matí. I ara sí que escalfem l'ànima i ho fem amb l'última de Bombay. Amb una paelleta sota el braç, ens acosten això que s'anomena Quédate conmigo hasta la amanecer.
1: Encara tens son?
2: Espavila! Anda ya Cataluña, Víctor de la Torre, als

0: dels40.cat, el web dels 40 en català.
1: Desperta!
0: Desperta! Amb Anna Catalunya i el Víctor de la Torre.

0: Aquesta mateixa, amb End of the Beginning. Una de les cançons que més ha emocionat el món, no m'estranya. Per cert, Rodalies està recuperant entre avui i demà els trams de l'R15, l'R3 i l'R4, doncs que no tenien servei, Entre avui i demà sembla que la cosa s'anirà normalitzant. De fet, aquest dilluns ha començat el muntall de 2 mesos a l'R13 entre la plana de Puigcamoixons i Sant Vicenç de Calders, i dissabte doncs acaba el termini dels abonaments gratuïts i Rodalies doncs tornarà a ser de pagament per tothom, Molt bé, així anem tancant la paradeta, anem tancant aquest dilluns l'Anda ja per tota Catalunya i Andorra, contents, amb un cafè a la mà, amb somriure... Bueno, a mi ja no m'enqueda de cafè, la veritat és que sí, que m'ho he passat també, que ja me l'he acabat. Sigui com sigui, et deixo amb molts més èxits. De fet, de seguida per aquí arriba l'Adrià Soler amb el número 1 de la setmana, arriba Llatí, de Manuel Turizo i moltíssimes més. Et deixo amb Mike Towers, una de les cançons polèmiques d'aquest estiu passat i alhora també de les més populars. Estic parlant de La Falda. Amb ella dic adeu-siau i tornarem demà a partir de les 6 del matí amb el Dani Moreno el Gallo i també amb la Cristina Bosca. I a l'últim tram, tu i jo farem un cafetó i parlarem de més cosetes. Va, fins aleshores, sigues dolent, però només una mica, ok? Passa un bon dilluns!
1: Aixequem persianes i els ànims han d'allà Catalunya. Amb Víctor de la Torre, el despertador dels 40.

0: fiesta i liderant la llista dels 40. Ho ha tornat a fer amb aquesta cançó Pon d'un pendejo no se llora. Segona vegada que ho fa, no consecutiu, per això, amb aquesta batxat, amb aquest ritme que ell domina a la perfecció, el Manuel Turizo, amb aquesta història que avui comença així al matí dels èxits. La primera setmana del mes de maig, aquest 4 de maig, us acompanyem. Després de l'Andalla Catalunya amb el Vito de la Torre, que ja se'm va fer un cafetó, en portaràs un?
1: Vinga, va.
0: Vinga, ja el tenim. Subornat. Des d'ara fins les dues. És el matí dels èxits. Bon dia.
2: Els 40. Adrià Soler.
0: I això comença amb cançons èpiques com aquesta del Benson Boone. Això es diu Beautiful Things. Bon dilluns.

0: és un espectacle aquesta cançó. La millor gent del planeta. És cançó de la setmana aquí amb el Mama Duixa, una de les nostres cançons top aquí als 40. I parlant d'artistes que a més presenten el seu retorn i a més un dels més esperats. La Olivia Rodrigo, que ja és culer, a més, aquí presenta això que s'anomena Drop Dead. És el seu retorn, que aquest cap de setmana va estar presentant-lo al Saturday Night Live, un dels programes de més audiència als Estats Units.
1: El som és nou. Els 40.
0: El retorn més esperat d'aquesta jove artista arriba ara als 40.

0: Bueno, aquí estan, Juanma i Omar Montes, una de les col·labos excel·lents que, a més, està pujant i molt a la llista. Ja ho sabeu, que aquesta cançó ha sorgit com una celebració d'una de les mítiques del Magán. Bueno, ara mateix, 11:45 del matí, som als 40, tots els èxits, ara...
1: Escolta ja el més nou, als 40.
0: Amb una de les cançons virals del moment a tot el planeta. Aquí estan Tame Impala amb la veu de Jenny. Això s'anomena Dràcula. És una de les cançons destacades a aquesta hora del matí del dilluns. Començar la setmana al teu costat, eh? Alguns encara amb dies de festa, d'altres començar la setmana una mica més complicat, eh? De mica en mica anirem agafant forces. De moment aquí, una de les històries destacades a la teva ràdio número 1.

0: els èxits. Els 40.
1: Mon amor, je t'aime. Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar.

0: buscarte. Me da igual Madrid o París, solo contigo escaparme. Mon amour, si vous plaît, vámonos aquí.
1: Si sona els 40, és un èxit als 40.

Sí que és veritat que cada vegada sou més els que esteu aficionats a això de la bachata. I el Romeo Santos i el Prince Royce ho estan disfrutant de valent amb les seves cançons. Aquest Dardo és un dels èxits destacats al nostre país, d'un parell que estaran en concert aquest estiu al Camp de l'Espanyola, a l'RCD Estàdium a Cornellà del Llobregat. I ja ho tenen tot venut des de fa setmanes. Així comença el migdia. Ara ja ho sabeu, comença l'època de concerts. L'altre dia va estar a Copacabana a la Shakira actuant. Una Shakira que, per cert, ja ho sabeu, també vindrà en concert, això sí, a Madrid, a la seva residència madrilenya. Però hi ha un d'aquests artistes que són aquí a la ràdio, ara, el The Weeknd, que sí que vindrà a Barcelona. Ho farà al setembre. Estarà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, un dels concerts també més esperats de la temporada, el seu. Aquesta, una de les mítiques de l'artista, això que es deia Blinding Lights.

0: Vinga, que està sempre content. El Miqui Núñez, això es diu un altre cop, un d'aquells que sempre ens dona alegries. I a més, amb un artista que té previst també una gira de concerts que heu de seguir-lo, perquè us ho passareu molt bé, els seus concerts en directe. El Miqui Núñez, que sempre és un sí quan apareix a la ràdio. Ara mateix un quart d'una, què tal com esteu? Som els 40, tots els èxits. Ara preparats amb un artista que continua també de gira per tota Europa.
1: Els 40... Adrià Soler.
0: Aquí, als 40, sempre amb ella. I a més, aquesta cançó que sona meravella. Això s'anomena Relíquia, una de les històries que es trobaves a l'últim disc de, evidentment, la Rosalia. Com sempre, acompanyem-vos en aquest inici de setmana, en aquest 4 de maig. Passa el dia que ni el veiem.

0: dissabte han de sonar sí o sí Bizarrap i Daddy Yankee. Aquesta, una de les supersessions, que també, per cert, ho vam disfrutar moltíssim l'altre dia, el divendres, a l'1 de maig, ja queda lluny, però el divendres passat vam estar a Cerdanyola i ens vam passar de conya allà al parc de Can Xarau. Així que gràcies a tots per venir també als 40 on tour.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.
0: Busqueu-nos, que aquesta temporada també hi serem a moltes ciutats. Ara, per aquí, a la ràdio, Alex Warren.

als 40. Els 40. Tots els èxits. Encara en dius Twitter o ja dius X. O ja dius X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40.

0: pensar-ho.
1: Liderant la llista dels èxits més populars al nostre país. Aquí està Eixolet, Manuel Turizo, amb aquest Por un pendejo no se llora. Aquesta bachata contemporània que lidera la llista dels èxits més destacats, el del 40 al 1, des del dissabte és el nou capità de la llista i ho ha fet ja per segona setmana no consecutiva. Un lideratge aplaudit per tothom. El Manuel Turizo, que porta molts mesos treballant en el que també ha estat el seu últim treball. Aquesta hora del matí, 1:04, avui una mica passat per aigua el dia, eh? Bueno, com fa el cap de setmana, també. Bueno, un cap de setmana llarg que teníem, també passat per aigua. Ara arriba l'última de Nil Moliner.

estan, Siderland. Diu-n'hi-do la que han muntat amb aquest tuturú, una de les cançons virals. Continuen acumulant streams amb la seva cançó i, a més, tindrem la sort de poder veure'ls en directe perquè arriba una nova edició dels 40 Pop a Nou Barris el 16 de maig, això és ja. Els tindrem en concert a partir de les 10 de la nit a Nou Barris, eh? També amb en Roger Pedrós, la UGBR, CH, Aina Reig, la Jada. El 16 de maig, eh? A Nou Barris, amb Siderland. Els 40 Pop, una altra festa més que muntem nosaltres.

Aquí estava el creador de l'Electro Latino juntament amb el Omar Montes celebrant aquest Ayer la vi. Escolteu aquesta hora, recta final dels 40 del matí dels èxits. Però tenim per aquí preparats, per exemple, a l'Aitana o també Luis Capaldi. I abans d'aquest parell, també a Bombay, que estan presentant l'última, aquesta que coneixes. Els

La bachata d'aquest 2026 segurament té noms i cognoms del Romeo Santos i Prince Royce amb el seu disc conjunt i amb cançons com aquest d'Ardós en què obrim nova hora en aquesta tarda, en aquest dilluns, en aquesta ressaca emocional d'ahir del Dia de la Mare i també d'un cap de setmana de 3 dies d'un pont on vam tenir els 40 on Tuna Cerdanyola el divendres. Si vas venir, ho vam gaudir moltíssim. Jo sóc l'Uri Mora, t'acompanyo fins a les 6 arriba d'Alem Yorgaki, de l'Anna Mena, dels Coldplay amb la Beyoncé o ara Taylor Swift. Qualsevol cosa també connecta amb nosaltres al nostre Instagram, que és @40, o també, si vols, @uri-mora.

0: els dies que hem deixat enrere d'ahir, d'abans d'ahir, i també del divendres, que va ser festiu a Catalunya. El Hymn of the Weekend, himne pels dies de descans, de reconnectar i d'agafar més força, també, perquè no, la setmana que entrem ara, com per exemple aquest 4 de maig. I va, cara, una cosa que espero que ahir en donguessis molt, i sobretot a la teva mare, a les mares del món, tan importants que són amb cançons com aquesta.
1: Els 40... Uri Mora.
0: És la Maria Jaume, que de fet en el seu últim àlbum, on hi trobes aquesta cançó, la portada és amb una fotografia amb la seva mare. Això és Els teus besos.

0: Nueva temporada ja empezó, dale play. Així ho diuen el Bizarrap amb el Daddy Yankee i el Bizarrap que prepara noves sessions. I també tenim moltes ganes de descobrir què ens prepara aquest 2026 el productor argentí. I del Daddy Yankee, com t'he dit, també col·laborant amb aquesta cançó, ens anem amb els Bombay, que ens diuen que es volen quedar amb tu fins a l'amanecer. Per tant, puja el volum i aquí gaudirem els 40.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu. Mare mia.

A vegades cal fer això, callar i ballar, i deixar-te d'emportar amb cançons com aquesta de Walk to the Moon, que va patar també fa uns quants anys. I va, avui, 4 de maig, que la força ens acompanyi. Dia Internacional de Star Wars. I és que hi ha forces que mouen el món, que et fan anar endavant, com per exemple la força de la música. També, per què no, la força de l'amor. I parlant d'amor, una cançó que vam poder escoltar ara fa ja unes setmanes, el 12 d'abril, als 40 Primavera Pop, des de l'Olímpic Arena de Badalona, perquè ell va ser un dels convidats. El Clarence, sonant als 40, som-hi!

0: En volíeu més? Doncs ja teniu a la venda més entrades per la festa dels 150 anys d'Estrella Damm, i ara sense collarins. Poques grasses, la Pop Lesbian, Muixca, els Catarres, Ginestar, els Tiets, 31 Fam i Maria Jaume. El 16 de maig, al Parc del Fòrum de Barcelona. Més informació i entrades a estrelladamm.com/lafesta150. Visca la música!
1: Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
2: Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
1: Vente a la Mutua y todos contentos.
2: Condiciones en Mutua.es.

0: elegir, divino. Disfrútalo con moderación. Vino de España.
1: Al Campo presenta los 40 Básico con uno de los artistas más queridos de nuestra música, Pablo Alborán. Una noche única, íntima y muy especial. 18 de mayo, Madrid, Teatro Eslava. ¿Quieres tu invitación doble? Entra en el perfil de Instagram de Al Campo y participa en el sorteo solo por ser del Club Al Campo. Los 40 Básico con Pablo Alborán. Presentado en exclusiva por Al Campo.
2: Barcelona, 93.9.
3: Dies més llargs, més color, més moda, més Mataró Park.
4: Diverteix-te actualitzant el teu armari amb les últimes tendències en moda. Troba el complement ideal i gaudeix de la millor restauració.
3: Viu cada pla i cada moment a la teva manera a Mataró Park.
5: Hola, ¿qué tal?
6: Hola, Ana. Fenomenal. Ya no estoy agobiada con mis deudas. Mira, hablé con Repagalia y reunificaron todos mis préstamos y tarjetas de crédito en una sola cuota mensual. Además, he pagado la mitad de lo que me pedían. Entra en repagalia.com. Estudia en tu caso gratis.
7: A Catalonia Ceràmic portem quasi 40 anys al mercat, sent els líders en material per a la construcció. Catalonia Ceràmic. Ens trobaràs a Barcelona, entre Cerdanyola i Sant Cugat, Cornellà, Premià de Dalt, Sabadell i a catalonia-ceràmica.es.
8: Ei, abans que arribis al pis, t'aviso. La pica continua embussada, la rentadora s'ha declarat en vaga i m'he menjat el teu Alpro. Jo ja sabia que era 100% vegetal, però no tenia ni idea que està de bojos. És fort que l'únic que funcioni a la perfecció d'aquest pis sigui el teu gust pels Alpros. Demà te'n compro dos per compensar, eh? Alpro, alimenta el teu món.
9: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
10: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
11: En McDonald's siempre hemos apostado por las sonrisas, las comidas en familia, las risas entre amigos. Por eso nos enorgullece saber que cuando se trata de hamburguesas, Terrassa y Sabadell, por una vez se ponen de acuerdo. McDonald's. Encuentra tu McDonald's del Vallès y seas de donde seas, ven con quien quieras.
2: Els 40.cat. Connecta amb els 40.

0: I en 8 minuts arribarem a les 5 de la tarda amb el My Towers i el Quevedo, amb aquest soleao per un cap de setmana que, doncs, hem tingut poquet sol, eh? Sí que realment hi ha hagut molt núvol, també ha plogut en estones en algun lloc de Catalunya, i tant de bo els propers dies, o ara que ens acostem poquet a poquet a l'estiu, els dies assolellats siguin més comuns que no pas els ennuvolats. De fet, el que potser avui necessites és un paraigües, o com diria la Rihanna, una umbrella.
1: Els 40... Uri Mora.
0: Ja que hi ha zones a Catalunya on estan caiguent alguna mica de plugins. En tot cas, aquí sempre farem sortir el sol amb cançons com aquesta o també amb la número de la llista dels 40, que en res te la punxo aquí la ràdio musical líder. You have...

En volíeu més? Doncs ja teniu a la venda més entrades per la festa dels 150 anys d'Estrella Damm i ara sense collarins. I els concerts a Oques Grasses, La Pop Lesbian, Muixca, Els Catarres, Ginestà, Els Tiets, Maria Jaume i 31 Fam. El 16 de maig al Parc del Fòrum de Barcelona. Més informació i entrades a estrelladamm.com/la festa 150.

0: Ha tornat a la primera posició de la llista dels 40 el Manuel Turizo amb el seu Por un pendejo no se llora, Salut mi reina, en què també obrim nova hora. Estem de dilluns, estem de 4 de maig, que la força ens acompanyi en aquest Dia Internacional de la Guerra de les Galàxies. Jo sóc l'Uri Mora i també donar les gràcies ahir a totes les mares que fan possible el món d'un món també molt millor. T'acompanyo fins a les 6. Arriba l'Olivia Rodrigo.
1: El so més nou. Els 40.
0: Que a més, aquesta setmana és candidat a entrar a la llista dels 40 i el diumenge intentarà donar sort als blaugranes del Futbol Club Barcelona, que portaran el seu logotip en el Clàssic contra el Madrid, on també es poden proclamar campions de Lliga. Això que arriba es diu Drop Dead.

0: així és la vida. Passen coses, però que sempre ens acompanyi, a part de la força, com aquest dia 4 de maig, la música, amb l'Enrique Iglesias, amb la Maria Becerra, passant per aquí amb aquest número de la llista dels 40, i en res també, passar el de Piqueta amb Teddy Swims, amb Pons Anai, amb el seu Gong Gong Gong, o abans, la cançó en català destacada d'aquesta setmana, dedicada a vosaltres perquè sou la millor gent del planeta. La porta el Mama Duixa.
1: Els 40...

Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X, X, X, X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40.

0: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
1: ¡Valorado!
0: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
1: 100% asegurado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
2: Alcampo presenta los 40 básico con uno de los artistas más queridos de nuestra música, Pablo Alborán. Una noche única, íntima y muy especial. 18 de mayo, Madrid, Teatro Eslava. ¿Quieres tu invitación doble? Entra en el perfil de Instagram de Alcampo y participa en el sorteo solo por ser del Club Alcampo. Los 40 básico con Pablo Alborán. Presentado en exclusiva por Alcampo.
3: Barcelona, 93.9.
4: La venda ya cayó.
5: Cap Roig Festival presenta Anastasia, Amaya, Mica, Pablo López, Ana Torroja, Miki Núñez, Taburete, 31 Fam, Malú i molts artistes més en concert. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Compra ara les entrades a caproigfestival.com. Cap Roig Festival, l'has de viure.
6: Olivia Rodrigo vuelve a España en 2027 con The Unravel Tour. Barcelona, Palau Sant Jordi, 1 y 2 de mayo. Única ciudad en nuestro país. Entradas y toda la info en livenation.es.
7: ¿Te has enterado? Vuelve la Feria Anual del Vehículo de Ocasión en Mundiauto del 6 al 10 de mayo. Más de 600 vehículos de ocasión seminuevos o kilómetro cero de todas las gamas y marcas. Mundiauto.com en el Prat de Llobregat.
8: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
9: Hi havia una vegada un indret lluny, lluny enllà.
10: Camp Level és a prop, molt, molt a prop. Perquè et portem a Amèrica sense escales i al millor preu. Level. Lluny, molt lluny, no havia estat mai tan a prop. Reserva el teu vol a flylevel.com.
11: Ei, abans que arribis al pis, t'aviso. La pica continua embossada, la rentadora s'ha declarat en vaga i m'he menjat el teu Alpro. Jo ja sabia que era 100% vegetal, però no tenia ni idea que està de bojos. És fort que l'únic que funcioni a la perfecció d'aquest pis sigui el teu gust pels Alpros. Demà te'n compro dos per compensar, eh? Alpro. Alimenta el teu món.
12: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
13: Els 40.cat.

els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.

dos. Iniciem la Junts. 8 i 4 minuts, abraçades enormes de l'Adrià Ortega, on siguis el magis de Catalunya, en aquest 4 de maig de 2026, després d'un cap de setmana llarg per molts de vosaltres i nosaltres, ens hi posem amb bones sensacions. En aquesta nit en tenim moltíssimes per endavant.

0: Arriben més èxits a la teva ràdio, als 40.
1: Deja de mentirte. La foto...

Aquesta és la més nova del nostre estimat Mama Duixa. Es diu la millor gent del planeta i la vas descobrir amb el nostre company Sergi Sánchez a Can 40 al programa de les novetats en català cada diumenge a les 6 de la tarda. Sona d'escàndol, però també el més nou d'Olivia Rodrigo. Això és completament nou, es diu Drop Deep.

Bizarrap de The Yankee, el Music Sessions 066. Li volem dedicar a la nostra mare, pel dia de la mare d'ahir diumenge. Moltíssimes gràcies i bona música aquí als 40, com sempre.

0: escoltar entre setmana. T'escolto els diumenges al migdia mentre faig el dinar o el sobretaula. Però avui ho he pogut fer i m'agradaria que em posessis la cançó La Villa de Ryan Castro i Capo, que és la meva cançó preferida del moment. Moltíssimes gràcies i gràcies a majúscules per animar-nos a les tardes. Doncs mira, gràcies, moltíssimes gràcies al teu comentari. M'escriu la Natàlia. Gràcies, Natàlia, per escoltar i per demanar aquesta cançó que es diu La Villa. Avui no és cap de setmana, però hi posem bones vibracions. Natàlia, gràcies.
1: Els 40, Adrià Ortega.
2: Somos ya 11 millones los socios del club.
3: Pedazo de fiesta montado en Carrefour.
4: Sí, regalan 10 premiazos de 100.000 euros.
3: Sí, 100.000 eurazos en la ruleta que siempre ganas.
4: Y sigue la fiesta con nuestros precios imbatibles, como la pechuga entera de pollo, formato ahorro, a un precio imbatible de 5 euros con 25 el kilo. Hasta el 7 de mayo.
5: En 1966 nació algo más que una lista de éxitos.
6: Nació un vínculo emocional con millones de oyentes unidos por la misma pasión, la música.
7: El gran musical.
8: El gran musical.
9: El gran musical.
6: Los 40 cumplimos 60 años de éxitos junto a ti con una colección de programas inolvidables. Tony Aguilar presenta 60 aniversario, el gran musical de los 40. Domingos por la mañana de 9 a 10, 8 a 9 en Canarias, en los 40.
10: Els 40 fa 60 anys que posem banda sonora a la teva vida. I ens heu fet el millor regal d'aniversari. Seguir liderant la ràdio musical a Catalunya. Segons dades del darrer estudi general de mitjans, als 40 sumem més oients i arribem als 324.000. Gràcies per fer dels 40 l'emissora musical líder a Catalunya. Als 40, tots els èxits.

0: La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu. Vols conèixer millor els artistes de referència?
1: Punt 40.
0: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats. Amb els protagonistes de la música en català.
1: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
0: Ens escoltem a Can 40.

0: Aquesta és una d'aquelles cançons que no pararies d'escoltar-la en bucle una i una altra vegada perquè el duet entre Lady Gaga i Bruno Mars és estel·lar, el seu Daywise a Smile. Protagonista ara mateix, ens acostem a les 9 de la nit amb ritmes d'Alicia Keys, també d'Anna Mena, David Guetta o el més bo de Sopa de Cabra, Su i Mondijay amb el camí Somnis i Promeses. Així que això serà d'aquí uns minuts.
1: Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
2: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
1: Hazte mutuero.
2: Condiciones en Mutua.es.

Connecta amb els 40 a la teva ciutat. Tria la teva emissora a l'app dels 40 i assabenta't dels millors plans, els millors concerts i les darreres tendències. Els 40, sempre a prop teu.

0: Saru. Aquesta és la cançó més important de la nostra llista. El seu Por un pendejo no señora és el number one gràcies a les seves votacions. A del 40 al 1, la cançó de Manuel Turizo per iniciar nova hora junts. Sobrepassem el punt de les 9 en 2 minuts. Així que hi posem bones sensacions i vibracions de la mà de Rosalía, també Ariana Grande, Aleki Yorgaki amb el Una Noche, però també passarà per aquí l'última d'Alex Warren, Karol G, Miley Cyrus o Miki Núñez amb el seu Un Altre Cop. A posi la teva des de xarxes, @AdriaOrtega, @els40. Bona nit, com estàs?
1: Els 40, Adrià. Yeah, or

0: 10 de la nit, amb ritmes com, per exemple, aquesta cançó de David Guetta i companyia amb el seu Forever Young, i també una de les de Sopa de Cabra, juntament amb la versió d'aquest 2026 de la mà de Su i també Montigé amb el Camins, Somnis i Promeses. Sona ja aquí, com també la de Rosalía, Relíquia, i és que aquí no parem. Sonen absolutament totes. Bona nit, com estàs?
1: El millor del pop. Els 40.

0: moltes vegades no fa falta ni presentació del que toca Rosalía. Es diu Reliquia des de l'àlbum Lux Tour i els 40 vam ser l'emissora oficial de la seva gira quan va aterrar per Catalunya aquestes dates del Palau Sant Jordi de Barcelona. Com estàs? Què tal? Ens acostem a les 10, mica a mica amb Rosalía i les que faci falta. Escolta.
1: Arriben més èxits a la teva ràdio, els 40.

0: Dani, versionant això que es diu Ayer Lavi, dic versió perquè és una de les actuals 2026, però ja fa una colla d'anys que aquest Electro Latino va ser número 1 d'aquesta casa. Moltíssimes gràcies per ser-hi un dia més a través dels 40. Ens acostem a 2 quarts amb el més nou d'Alex Warren, que es diu Fever Dreams, una de les que pots votar ja a través de la nostra llista d'èxits del 40 a l'1. Així de fàcil, ja ho saps.
1: Arriben més èxits a la teva ràdio, els 40.

0: No sé si te'n recordes encara del videoclip d'aquesta cançó de la Miley Cyrus on ella pujava sobre una bola en aquella grua de destrucció. Doncs mira, nosaltres ens hi posem i pensem en aquell videoclip i també en aquesta cançó que es diu Wrecking Ball i que ens acosta a camí de les 10 de la nit. Amb ells, com per exemple el Back to Friends de Somar, protagonista dins a la nostra llista d'èxits, la nostra fórmula musical.
1: Si són els 40, és un èxit als 40.

Aquí posem els èxits. 40. Tots els èxits. Els 40. Perfecto, fuimos inertes.

I Just My, protagonista dins la nostra fórmula musical. Ens acostem mica a mica al punt de les 10, des de les 8, compartint tu i jo els ritmes més importants i les cançons que estan incloses dins de la nostra llista a del 40 al 1 aquesta última setmana. Qui et parla habitualment des de les 8, jo mateix, Adrià Ortega, poso el punt i final escoltant a Miley Cyrus, també Alex Warren, també a Miki Núñez, Nicky Jam, Dani Fernández, o aquesta de Bruno Mars, juntament amb Wolves, i Dani Fernández, que et poso ja amb el Vulnerable. Que tinguis un bon dilluns, demà més, aquí, a l'antena dels 40, on siguis de totes i cadascuna de les províncies i, evidentment, des d'Andorra. Gràcies, en majúscules.

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja, a l'app dels 40, i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu. Ara que estem sentats.